0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: Ajudava la mare, sí, això mateix, sí, amb molta cosa, el que podia. I perquè la mare era molt diabètica, la mare, i sempre ha estat un poc de sona. I jo vaig haver de fer feina prest. Vaig anar a estar llogada, en 16 anys, vaig anar a estar llogada a Esforn, en Esforn, que vaig venir auxiliadora. Vaig fer 3 anys allà, llogada. Perquè no hi havia més que mon pare que guanyàs, i jo havia de... El van operar de just, també mon pare, i havia de... Vaig fer 3 anys allà. I en els 3 anys em vaig de deixar-ho perquè vaig tenir molt de mal. Un doctor em va dir... Jo feia la feina, era molt feixuga, allà. Perquè poals de porc i sol... I no podia fer la feina, i ho vaig retre. Però després ha passat que amb els anys, que un amo, diguéssim, del forn, sempre vaig començar a festejar jove, sempre li de fer bromes. Es diu que hagi de llevar el forn o l'has de comprar tu, perquè ja na Joana ja està entesa amb la Joana. Bromes, però, i vam haver d'acabar d'anar al forn.
3: Pues mon pare es va resoldre que prou, que volia fer de forner. I el forn aquest d'aquí el tenien uns 2 germans, els barbers, en Joan Xuric i en... Antonio Xuric, que eren els forners. Antes havia estat en Barcelona. I li van brindar a mon pare. I mon pare sol li agradava molt, perquè ell havia fet feina a la Marina, allà al Ferrol, i va fer de forner. Amb el servici. Va aprendre de fer el pa. I van agafar forn i clar, i després nosaltres ja vam venir cap aquí. Però nosaltres la casa la teníem aquí igualment, el que no, després vivíem en el forn. Els hiverns els fèiem en el forn i els estius els fèiem aquí. Perquè a ma mare no li agradava. Ma mare era una dona que sol al forn i això no li agradava gaire. I clar, i en l'hivern estaven més calents allà que aquí, perquè després no hi havia ni estufes ni... I amb el forn... I dormíem allà i en l'estiu dormíem, estàvem aquí. I jo, en els 9 anys, sí, a partir dels 9 anys, ja vaig començar a ajudar-li amb mon pare. M'aixecava de nits, ell venia, si dormia aquí, me cridava, Margarita, a que és hora de... I jo me n'anava cap al forn a ajudar-li. Un parell d'hores li ajudava a fer pa. El pa el feia ell. Ell feia la pasta, després feia... I jo estava a les balances i li pesava el pa. Era l'únic que li feia jo, de pesar-li el pa, i ell el feia, perquè ell era, havia de fer ell, perquè si no, no li feies bé. I això. Això és l'únic que feia jo de nits, de fer un parell d'hores, i després me'n tornava a anar al llit. Toni Gunyalons, Camps. Sí, mitjornet, sí. Va néixer a Nafratx, ell. Aquí a l'entrada del migjorn, que hi ha un de so que es diu Nafratx, va néixer allà. I l'àvia vivia a una casa d'aquí, ells vivien aquí, sa mare d'ella vivien aquí de vora. I ell era, bueno, i jo després, sí, perquè clar, quan nosaltres vam agafar el forn, hi havia una senyora que li donava la fornera, que era Catxurics aquests, la tenien els 2 germans. I aquella dona el que feia de dia era perquè la gent després no tenia forn a casa seva, tothom dues dinar a caure en el forn. Coques i pa. I aquella dona era la fornera i desava i feia. Però quan aquella dona, ja no sé nosaltres quant d'anys la van tenir, pocs, ho va deixar, va venir l'àvia teva a fer de fornera. I una germana meva es matí s'aixecava a despatxar el pa. I jo feia de nits. I després, quan la àvia, jo tenia 11 anys, va tenir no sé què s'escana i va dir, jo ja no puc. Allò era molt carregat, la pala aquella. Mon pare me diu, Margarita, tu que... Jo sempre m'ha agradat molt això de pastes i cuau. Que te veus amb coratge de cuinar, de posar-te davant el forn? I jo li vaig dir que sí. Là, després l'escola no era com ara. Després podia... I me va dir, aniràs a l'escola de repàs, però quan jo no m'agradava anar a l'escola, per dir-ho clar. Jo vaig feliç per quedar en el forn i fer el que volia. I jo vaig fer tot el matí en el forc, venien les dones i coïa tot el que... I m'anava per dins el pastador, la ràdio a tope, i venien, sé que tenia una vecina que venia molt. Ara me cremaràs el dinar, perquè tu més balles i escoltes música. I jo li deia, no, li cremaré el dinar, no, jo ho li faré. I això ho vaig fer fins molt d'anys,
2: Vaig prendre, bé, de coure, el mateix, venien d'uns perols de coure, no massa cosa, perquè llavors tampoc no feia massa cosa. Col que pude, i bueno, jo anava fent, la dona del forner em va donar un poc a entendre, i jo vaig anar fent, sí, sí, sí. I ho feia tot, però llavors, mira, gràcies a Déu, em va anar bé, perquè vaig estar un poc entesa. Allà feien poca cosa, només feien cocs, llongues, que... i un col que penet, i pa, normal. Però quan nosaltres vam entrar, ja era més... ja feien més cosa, sí, sí. I van anar fent, bueno, recetes, apuntat, i van anar fent. I feien bastanta cosa, pastissets, i... Sí, sí, sí. Els pastissets és un quilo de farina, 10 vermells d'ou, un quilo de sucre, llimona ratllada, i ja i sou, un quilo de sou, també. Tot és un quilo, de tot, diguéssim, i la llimona ratllada, i els 10 vermells d'ou. I em van fer molts de pastissets plens, marmelada, fent la pasta, i fan dos caspells, i posant la marmelada, i fem el caspell. I també em van fer molts, sí, sí. Tot d'una ho passava en la mà, jo. Però llavors van arribar aquí i van comprar una màquina, i posava el sou, els ous i el sucre, però ben remenat. I quan veus que feia aquella cosa ben unida, llavors començava a ser una rada també, amb els ous, diguéssim. I quan estava bé, que veus de dir, bon, fa una mà de sol, bé, a poc a poc tirava la farina. I fins que és una massa que, pels plans, ha de ser un poc més blaneta, però pels buix és igual, perquè els plans són més mals de fer. I quan veu que la pasta estava bé, llavors treuen, fem de sol i fem els pastissets. I som-ho. Sí, sí, jo no li puc dir receta perquè no me'n record que enciamades feien també i també bastantes en feien d'enciamades, però els llongues i el pa, jo no, penes sí que a vegades n'he fet, però els llongues no li puc dir la receta perquè no la vaig mossar mai, no ho vaig fer mai per ell.
3: Que te tinc que dir que després anàvem en cèntims, 50 cèntims o 20 cèntims o una cosa així, pagaven. Tu no saps com acabar, perquè el taulell era molt gran i tot eren palangranes, eh? Ara insistiu patata en tomàtic o carn al forn o... Hasti tot, quan hi havia les escoles nacionals aquí, que eren aquí, on era l'Ajuntament tantes, que hi va haver un temps que enduen llet d'aquesta calafant i un formatge que donaven a l'escola, duen unes olles però grandioses, escaufar, que era l'aigua que havien d'escaufar, de l'escola la duen en el forn. I l'escaufaven i després se l'enduen i feien la llet, imagina't, llet amb bols. I jo un any me'n vaig carregar una i em vaig cremar una cama de sol. Eren molt feixugues, però jo... Quan jo era grossa i gruixadeta, per dir-ho clar, no era una fieta primeta, és que és molt grossa i ho pot fer en aquesta feina. I la feia. M'agradava fer-la. També tinc que dir la veritat que venia a gust. Perquè mon pare es va retirar que tenia 62 anys, perquè ell tenia molt de problemes d'artrosis i va dir, tinc que fer un canvi, clar, de maquinària i tot, o me tinc que retirar. I va ser quan ho va traspassar a l'avi d'ella, i perquè mon pare sé que va dir he tingut d'un parell de demanadors, però n'hi ha un que m'agrada perquè ella, que era una joaneta, no te li ha una joaneta, sàvia d'ella, clar, havia fet feinejant naltros, i jo que podia tenir 29-30 per aquí damunt, eh? Després vaig fer un parell d'anys que vaig anar a ajudar a ells a fer ses enciamades, bueno, a ells, sàvia, a fer ses enciamades, fins que ells van tenir les elles grosses, els vaig anar a ajudar un parell d'anys, sí.
2: El forc vam anar, era molt d'anys, ben antic que estava esta Maria Auxiliadora, no sé si. I era molt, molt, molt, estava molt malament. Tot d'una, aquest home que va sortir anava en rama. Llavors va posar fuel. I nosaltres vam entrar en fuel. Posàvem un aparat a la porta i fuel, que anava en fuel, enceníem i això. Teníem en rama i la cendra en cibert venia molta dur per fer brasers. Però nosaltres ja no, ja fèiem fuel tot sol, ja fa sí.
3: De branca, sí, cada dia ell pigava foc i feia caliu i després feia amb un palo que tenia i una saca, feia anar el forn, diguéssim, i ho feia anar tota la banda. Ell després, al cap de molt d'any, ja va posar el gasoil, perquè després no hi havia llenya. Però el que tenia, que les lloses d'esforç també eren molt bones, perquè era llosa d'aquesta de forn antic, clar, i allò aguantava molt la calor per coure les coses. Avui en dia això no ho poden fer, perquè tothom va més ràpid i això, bé, jo no. Jo a vegades som massa meticulosa.
2: Per Nadal era un desastre de triants que tenien de carn. Venien a coure, em duen moltes coses a coure, però per Sant Cristòfol mateix era un desastre que teníem. I per Nadal li dic, jo no sé els triants que cuïn de carn, que allò et deixava en l'escana també rampuda, però veus que estaven satisfets, que quedaven satisfets de nosaltres, perquè de feina en van tenir sempre molta. Però van passar que quan hi havia quants anys, el forn estava molt fent malbé. I això m'ho passava molta pena. Jo li deia, però per què no en comprem un? No, l'edifici no és nostre, però llavors, si m'ho han d'anar un dia, el deixam i ja està. I no estava decidit. I fins que va arribar aquí, es va decidir, van comprar un Sebastià, li deien, el forn, que és giratori. I amb aquell, bueno, llavors era una eminència, cobra, perquè van dir, com fornaves i sempre tenies la cosa davant. I d'aquella manera, per Nadal, jo a vegades emprava una pala aquí i anava a l'altra carrer, des pala llarg, i arribaves que no podies des d'escana. I amb aquest era molt, perquè giraves i tenies la feina davant. I així, sí, així. Va anar molt bé amb aquest. I el van deixar. La marca del forn era Sebastià. D'altres, hi ha unes lletres vermes que de Sebastià, i sempre li dèiem en Sebastià a nosaltres. Triar, són caceroles de terra. Triar de terra, no sé si... és més, ara no, el nom el dic de terra perquè ara te va dir un altre nom, però els triants són de terra, tots. I d'un aquests triants, n'hi havia d'alumini també, però molts de terra. I allò són feixucs perquè posen la carn dins i és feixuc. I vam a d'un, ja sé què sé, figues a coure, el forn i bueno, moltes coses, molt. Poden granes. I com hi vam entrar no hi havia casa, no hi havia casa res, perquè no coïen els altres gaire. Però nosaltres vam coure molt. Fins que anàvem a Sant Cristòfol, teníem fort ple de coques, bambes de cases i coses a coure, i això me'l va dir prou. Ara també els altres bandes no couen i nosaltres també no ho deixarem. I ho van deixar. Vam fer un quants anys el fort que no coïen per de sopes dissabte a Sant Cristòfol, perquè era un desastre. Es canviaven, hi havia un parell de dones que van venir, com van saber que no coïen. Ara ven perquè me'n diguis una cosa, i ja la sé, li diré, però... Diu, m'han dit que no coïeu, dic, i dono. No, va estar un poc queixosa, eh? Per què? I és això, com que tenien aclarit, i es fornet, la cuina net, les festes, i clar, era molt de sol dur un esforn, això. Però no. No van coure, i van fer quants anys sense coure, també. Més coïm en si amades nostres, si hi havia dels altres, perquè n'hi havia qualcú que encara ets a fer. I mos a duen a coure, també, les si amades, sí. També ets a fer, som-ho, sí. Llavors va tenir l'accident que van anar a Barcelona i la van atropellar. I van haver de fer 5-15 dies a Vall d'Hebron. Van operar, i la petita per les enciamades i fer espà. Demanava a son pare so i allò, i cocs no, eh? Cocs no en fa, perquè són mals de clarís cocs, i no en fa, però es passi. Fes el pa i les encimades va arribar també aquí a fa. I quan va venir son pare, que van venir guixat, perquè li ajudava, però els que ho fa era la tia Rosa.
4: Venien els representants i el primer de tot que vaig fer, que vaig dir a ella, bueno, tot d'una, perquè ho van posar, tot d'una, els doblers primer són per pagar representants, per pagar tothom, i nosaltres res de jornal. El que si venia un representant que duia llet o duia oli, a millor agafaves un pot d'oli, un bòtil d'oli, per tu, una garrafa, un pot de llet, per tu. Agafaven coses, com allò vivíem un poc, perquè nosaltres la botiga, no. Tot d'una a Cat Sereno, perquè va ser Sereno, qui se va llevar la llibreria, i ho vaig agafar jo, i tot d'una ja vaig posar la lota. I quan ho vaig llevar, ja no hi quedava. Havíem viscut un pot de damunt la botiga de coses que venien sarta, jo el millor, jo que sé, i due pa o due, bueno, compràvem i ho anàvem pagant de la botiga. Els Cat Sereno van dir que ho llevaven i jo me devia agafar una locura, perquè la Madalena, la filla, me diu, vas venir, sou un d'agafar, un d'agafar. I ho van agafar a la cotxeria d'aquí darrere, que a Cat Sereno, que era, i ho van tenir d'haver un any. Ja teníem, llavors van acabar aquí, ja teníem aquí, van dir, idò, posarem aquí, ho durem aquí, perquè cada dia també has d'anar allà darrere. Bueno, ho van dur aquí, van fer aquesta portalada, i ho van dur aquí, per ser més bo de dur, anàvem i veníem, ho van dur aquí, i clar, era més còmode, perquè fets les feines de cateva, si no venia ningú, i si venia ningú, ja sorties. Bueno, llavors ja va començar més ella. Bueno, jo sortir de restaurant més. I ella anava. Però llavors també jo anava a fer feina a Sant Tomàs. Hores amb el senyor Mesquida. Deixa-les. No és com ara, que ara un lot no entra en el puesto si no està assegurat. Llavors. I si te donaven dues pessetes més? Encara més. Més que més.
2: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de un mentón jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, el saps paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser pollastre, era pollastre. Sí. De fornera secret, no tinc cap. Tot el pastisset mateix, a vegades, tu tens un truco pels pastissets. Jo no tinc cap truco. Jo, com ho fas? I a vegades em diuen, vostè com ho fa? Jo amb una tia, estic, Toni, és morta també. Com ho fas tu? Vostè com ho fa, vam? Jo, pot ser farina, el sou, i tres o quatre ous, és vermell només, i llavors pas. Jo sol així no li faig. Jo m'agradava posar el sou, ous, la llimona errada, la sucre, tot dins la màquina. Oh, quant ho passava així. I quant està aquella pasta que fila, llavors a poc a poc la farina. Jo no faig tanta cosa. Ai, do, no digui que li surten rostits, pastissats. I ous poc, nosaltres hi posaven 10 vermells per quilo. I ella no, 3 o 4 vermells, i clar, pastisset. No sortia així quan toca, tampoc. Un altre aquí està en el carrer de Benina Nieves. Com et fas pastres en el... No me sap que greu, perquè... Ah, t'ha de ser greu? No. Jo no me sap que greu dir-ho. Però es farò, hi ha molta diferència de farò d'una manera o d'altra. Jo no me'n va mostrar. Tenia una tia aquesta de l'oi, venia bastantes vegades. I a vegades m'ho deia la receta d'ella. Era d'ella. M'ho deia, això vol i has de jugar un poc, perquè si tu vas de veres, la cosa no pot sortir mai del món. I vaig començar aixines amb ella, diguéssim, i sempre, sempre, sempre, sempre. I em van fer moltíssims de pastissos. El Mediterrani, el que teníem obert, venia en Jaume, no el vas conèixer tampoc, un que em deixava de vostè. Era que no podia xerrar prou bé. Sempre de, creu-me que jo, creu-me que jo. I me venia, Juanita, ja tens la bandeja buida. S'endú una canastra de 7 o 8 dotzones de pastissos plens. I com que venien en el medi, ai, jo avui no podré, bo i do, quan te vengui bé, me do, Juanita, que era més ferriera. I cada instant, i em van fer molts, molts, molts, llavors per altri, per Nadal, i per Sant Cristòfol, sempre, sempre, sempre. Sí. Sol que tenc, i no me subo cap greu explicar-ho, així com ho fem, perquè es ve, no. Però es ve, si la manera no ho fan així com toca, ja no surt així com toca, tampoc.
4: Estava obert. Els diumenges també estava obert. Molt d'estrangers tenim, això sí, que encara, bueno, són tan vells com nosaltres, o més, però quan anem a missa el diumenge vespre, qui venen? Els estrangers, que ja són vells, la veritat és, sobretot, perquè la filla va anar a un súper, a un de so aquí baix, Sant Tomàs, i no hi havia diaris, i li han dit, ai, no us podies dur el diari de que teva. Uns altres anaven a missa molt. Ai, que m'aturaré a dur diari. Amistats? Moltes. I tothom quan te veu, ai, Madalena, Madalena. Era una llibreria, botiga, o una botiga, llibreria, perquè veníem de tot, colònia. Tot d'una primer vaig tenir un any a la Menorquina, que me duia dolces. Però això tot d'una, antes. I llavors, que ho tenia així, tot l'ell. Llavors, van dir, i els diaris? Bueno, i van llevar ses dolces. I van posar. I ens, avui venia un representant que duia joguets, demà venia un altre representant. I ho podria vendre també en això, colònia i coses. De l'enga, colònia. Sí, és que hi havia de tot, eh? Menjant-ho. Xutxes, els diaris, en joguets, però nosaltres ens duen molt bé en la llibreria de Mercadal, en Isabel, ens duen molt bé i me duen molt bé en la llibreria de Ferreries i anar-se-li anar a Ferreries. De sona, o Isabel, quan te facis el pedido aquest, faràs un poc més i llavors allò que nosaltres duen cap aquí, de quan arribava l'onau d'escola, perquè, quan, clar, quan començava l'escola, per setembre, els gelots, i les motxilles, i aquesta l'any passat ja la teníeu, bé, te la donaré més barat, però llavors posàvem un pot de cosa que havíem encomanat a Ferreries, o a Mercadal, que elles, si elles vien d'encomanar 6, encomanaven 12 o 10, i mos feien 4 a nosaltres. Nosaltres, a 10 anys, les dues majors, i 11 ja mos van llogar. I ja m'una. Tot d'una, en els dos, tot el migjorn. No us fila. Llavors, van a la Ciutadella. La germana meva ja hi estava a Ciutadella, amb els de les Sandadones, amb els senyors de les Sandadones. I venien cada mes o cada 15 dies. El màxim, quan venien pres, cada 15 dies. I fins a 20 anys, bueno, o 19, més o menys. Vam estar llogades en els olivars. De lo que me record bastant bé, que me sabia molt de greu, que se m'hi feien la missa a les 11, com fan ara, i venien els senyors de Santa Rita, de Ferreries, molt de senyors venien a missa i demanaven quina casa hi ha molt de lots, i crec que tothom es dirà. Can Jaume de les Coves en tenen de lotes, i ja tenies els senyors que venien a veure si es de volien llogar una fia, mira tu. Me recordo les coses que me van emborronar la pell, i de això sí que me recordo. I clar, que a nostra llavors hi havia 3 o 4 de petits, i les dues majors, primer van llogar la germana i llavors me van llogar jo. No, com que venien, és que ella, se la va llogar i estava a escap, bueno, estava a escap de mig any. Llavors, doncs, ens va casar una filla d'allà, de Can dels Olivars, l'Eugènia, i ja van demanar una niñera, i ja hi van embalar. Jo me'n cuidava dels fiets, a l'ull els demanava escola, aquestes coses, bueno, llavors vaig arribar, qui devia, me devien fer fregar, com els altres. Però, i llavors, bueno, van bé, jo només vaig estar a casa d'en Eugènia, ciutadana. Sa germana va estar a casa d'en Carlos molt més estona que no jo encara, i va quedar. I cada 15 dies venies, o un mes, vegades, segons, i te donaven un cantó de formatge, una sobrassada que duguessis cap a casa teva, i t'esperaven amb els plats, amb els braços oberts, per les dues coses que dues.
5: Ara, a cosir, tomo fora jo, i brodar també, i calça, i ganxet, i de tot. A casa sí, vaig fer xiquetes, si mateix per gent, per homes, perquè jo em vaig fer unes homes i va agradar molt, i llavors n'hi va haver qui em van voler, i a fiets, a vegades també anem, si una que no sabia fer deu, i la calça em vaig fer molta també, però això ho feien fora hores, i ara avui jo això me fa un poc així, però tothom, ah no, un dia libre, jo no tenia cap de dia libre, jo anava a fer feina cada dia, tant un lloc com els altres, però sempre trobava, el que feia era dormir poc, i ara també dorm poc, però feina, mare de Déu, i cosia tot. I us tenies un tros de roba per vos-te fer un vestit. Jo se solia dir sempre a elles, el dia que vegueu que duc la roba comprada serà perquè tenen dobles, perquè hi ha diferència, vaig a comprar tu proves i venga, que no vaig tot a fer i provar. M'ho mal li agradava, m'ho mal fer. Llavors jo vaig tenir una amiga que ella també era, que ella era cosidora. I jo llavors, quan vaig ser fadrina tot això, tenia aquella, que jo m'ho ponava a provar amb ella, bueno, i ella ja me donava idees, ja no m'ho provava jo mateixa, ni... I aquella sí que, quan me vaig fer el vestit de casar, me'l va dar ella, em va fer... Ja tenia aquella que m'ajudava. Ella me'l va dar, però bueno, sí, me va ajudar... Perquè si sí, no, el vestit no... Van comprar la roba i prou.
4: Jo en aquests, res, a cap doctor que vaig a fer del migjorn, les vacacions anaven al castell. També me va, els diumenges, me fan posar l'uniforme i cap a... on anàvem allà per la planada del castell a passejar, fer una volta. Això també me va caure. Me va caer, bueno, me va caer, no m'agradava. I però, bueno, estava llogada allà i havies de fer el que te manà, el que te dan. I amb els dos fiets que tenien, en això, en Miguel tenia fi i fia, anàvem a fer una volta. Estàvem a Cales Fonts i anàvem a fer una volta. Però això era més que tenia vacacions el doctor, que anàvem a això.
2: En els 9 anys vam posar una fàbrica de punt, que jo era més, ja era més grossa, però bueno, i anàvem allà, hi havia una mestressa que tava les peces i nosaltres ens cosíem de punt, gerserets i que fos, sí. Llavors tenia un altre que tenia coses de punt, fèiem braguetes de fietes de punt, també en va fer moltes, gerserets també, això. Sí. Era el que fèiem llavors. Per guanyaven quasi no res, però bueno, com que no hi havia més que allò, fos això. No sé, que fossin 10 o 12, o 13, tant pot dir 13 com... Sí, bueno, érem unes quantes si mateix, perquè ja n'hi ha de dir que són bastantes que són mortes. 2 o 13, hi havia la mestressa aquesta que mos obria el matí, i això ho fèiem a la canapaca de la sucreria, el baix, era una nave... de sona, que hi va haver la comprativa després, més en d'anys, i van posar la fàbrica aquesta. Era un demó que mos duen la feina. Sí. I això és el que hi havia en els pobles després, perquè o anar a fregar o anar a fer això, cosa d'això, sí.
4: Clar, una fieta de 11, 12 anys, unes manetes de no res, que rentaven llençol, me posaven el llençol en remull, de fil, un llençol de bord que havia de fer anar jo, dins una pica. Clar, quan jo dic, si en tenen 82, i en tenia 13 o 14 o 11, que pots comptar, fa tant d'anys no hi havia ni lavadores ni res. La pica rentava. Bueno, rentava. Jo crec que remenava el llençol i el de vista si bastava en el fil.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: De que...

0: posa bé, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també.
2: Era?
0: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
1: Se va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ens he d'adonar que la seva proposició de que no anem nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però
2: està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem. No
0: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
2: Mai.
1: No, jo esport dins un puesto tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, és molt, sí.
1: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anava a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu, aniria
0: no, no,
1: a badminton.
0: No, són de badminton.
2: Començo a tenir d'aig.
1: Aniria a jugar a badminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de badminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que vol dir germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Ai. Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No vaig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no? Per exemple.
2: El Principet, ja? De 6-12.
0: Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en ple encara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. Con i, per tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, sí. Que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
1: Braonera.
0: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
0: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando. Sí.
0: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: I te poses braonera?
0: Sí.
2: I
1: una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
0: és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixa, aixeques i baixa.
2: Aquelles que van corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manbanyes?
0: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat
4: una mica. No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Istanbul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mo, perquè jo som molt maonès, i vaig en els de Mo.
1: Bueno, per n'hi deu fer més.
0: Sí, però... També jo, és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Tio, ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. En espanys, no, saps?
0: Si diré, si cas, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai ens m'he punyat a la vida.
1: No, jo crec que nosaltres, nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un bueno. Percentatge d'oients dia 7 de gener se n'aniran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar. Sí.
1: Amb una hora duis...
2: Mos fa vergonya. Ara,
1: amb,
2: fa
1: amb una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda una altra, va.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo us recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. El de Menorca.
1: Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.
2: Ha calculat bé l'espai. Ha de ser suficient per a les seves necessitats, però no excessivament gran, com per no tenir capacitat d'abordar la feina. Farà primer els radis que surten del centre de la circumferència que ha imaginat i després els anirà unint amb segments cada vegada més propers. Té la cera en forma de líquid dins l'abdomen i l'anirà extraient perquè es transformi, en entrar en contacte amb l'aire, en una matèria elàstica, aferradissa i resistent. Construirà una malla poc visible perquè s'hi enganxin insectes.
1: Època de muda. Capítol 63. Menorca, la nostra Alhambra.
2: Però no es pot equivocar amb les dimensions. Si l'espai cobert és massa petit, hi ha el risc de no agafar prou menjar. Si la zona a cobrir de xarxa excedeix les mides, l'aranya pot quedar sense material suficient, debilitar-se i finir. Tenir ben agafada la mesura és clau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies, look out. Això de les dimensions ho explica molt bé Kate Raworth, l'economista que ha redissenyat la teoria del creixement en base a la figura del dònut o de la rosquilla. Ella ho il·lustra amb dos cercles concèntrics, d'aquí la similitud amb el dònut. El cercle de dins simbolitza l'economia mínima que ha de ser prou gran com perquè hi càpiguen els requisits per la vida digna, mentre que el cercle exterior marca el límit de creixement, l'economia màxima, per no entrar en problemes seriosos.

En el cas de la nostra aranya, el cercle interior es tradueix en que ha de generar una teranyina suficient com per capturar prou aliment. Si fa la tela massa petita, passarà gana. Quan parlem de l'economia humana, aquest àmbit ha d'incloure els serveis bàsics, com alimentació, aigua, casa, educació, sanitat, pau. Té tot el sentit fer créixer l'economia quan és per cobrir les necessitats elementals. Però el cercle exterior ens indica que no podem créixer fins a l'infinit. Per a l'aranya, pretendre fer una teranyina massa grossa esgotaria les pròpies reserves. A les nostres societats, el creixement econòmic sense sostre està provocant que canviï el clima, que s'esgotin els aqüífers o que ens intoxiquem pels components dels plàstics. Tenir els límits clars és la passa prèvia. Després podem parlar dels serveis que volem habilitar. Un arquitecte primer defineix quanta gent emprarà un determinat edifici i després decideix quants ascensors, quants banys i quantes sortides d'emergència hi ha d'haver. Quan l'Alhambra de Granada es va convertir en el monument més visitat de tot l'estat, es va decidir limitar el nombre d'entrades diàries en tos d'ampliar quartos de bany o obrir més portes. Menorca és la nostra Alhambra i el debat que hi tenim és de si cal aplicar contenció en el nombre de visitants o anar ampliant serveis que degraden cada vegada més la nostra originalitat. Reduir la promoció turística o posar un màxim al nombre de vehicles turístics són mesures potencials en aquest sentit. Alguns dels excessos que estem cometent a l'illa afecten ja les necessitats bàsiques de la població. Si aixugam irresponsablement els aqüífers a l'estiu, tenim problemes per abastir amb aigua de qualitat la població resident. Si deixem que l'habitatge sigui només un bé de mercat, estem deixant la gent sense casa. Primer els límits, llavors els serveis. La natura sempre ens serveix d'exemple.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Estem molt contentes avui acompanyades d'en Aleix Rengel. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvingut. Com estàs, Aleix?
1: Gràcies, estic molt bé i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. Doncs per començar, què et sembla aquesta cita de Shakespeare, això de que va escriure sobre que el món sencer és un escenari on tots som mers actors?
1: Doncs molt universal, com tot el que escrivia Shakespeare. La història és que quan diu que el món és l'escenari i nosaltres, els actors, el que estem dient és el que parlàvem fa una estoneta, tu i jo també, no? Que tot va relacionat, l'art, la vida, les persones, d'aquí surten les històries, els personatges, les comèdies, els drames.
0: Clar, també de fet del teatre un poc ha d'assumir aquest repte de representar al teatre el que és el món, tots els homes i dones que ens podem trobar a la vida.
1: Sí, sí, perquè si no, no tindria cap sentit. I és curiós, no?, tal com està el món i tot el que estem vivint últimament, hi ha una cosa segura, el teatre. Uh-huh. El teatre no mor.
2: Escèniques i Didascàlies, les arts escèniques a Menorca amb la periodista i actriu Carol López. Ja disponible a Ràdio Far.
3: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: Wow. És a dir, que fan Sao do Porto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, ho pronunciant bé, exacte, ho pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
3: Això m'agrada, això m'agrada, les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu, en català oriental. Que a vegades jo me perd.
3: En Pedro es llega al matí i pensa
4: en
3: quan les os àtones.
4: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones.
1: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: messo da ma pezza cremia, so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su matto per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un nou vol dir recebre molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Acabant d'escoltar una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies, enregistrat el 2017.
1: Són com el foc, salvatge i pur.

Jo per tu, tu per jo, i és que ara va de bo. Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fill del món. És un gran fill.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda desmarcadada de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert prescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: Podria ser
0: la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Sense pèls a sa glosa, amb en Xavi Triat.

0: Escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Son Blanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Calagaldana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia. Diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, vam.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte, sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en es català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? O Porto. No. Avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte. No? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sisa.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito. O Porto.
1: O Porto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... O Porto. Perquè clar, és a dir, ja posa l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, o Porto, no,
2: ara,
0: saps?
2: Quan qualcu de nosaltres digui Londres o Porto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: exotopònim.
2: Dius res, no dius res i ho dius tot.
4: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia,
0: llorejat. No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com
0: és? L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Com més coses?
1: Bona Mercedes, salut de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
1: No sé,
2: Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, agafant Saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones... Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
2: això m'agrada les paraules esdrújoles
0: les os que quan són àtones se pronuncia nu en català oriental a vegades jo me perd
2: en Pedro se llega al matí i pensa quan les os àtones
1: poc amb en Cisse i posa les os àtones ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu com V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a es Mercadal
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre en majúscula.
1: Sempre en majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca i seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho hem despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Ai, en billetina.
0: Exacte, en billetina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, malament.
2: Sento obert a
0: saó. Amb accent, exacte, a saó, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: El Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Hèlsinki.
1: Hèlsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem...
1: Sí que es va.
0: Sí que la fem així... Però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala. És esdrúixola, també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però n'hi ha un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala de les ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
3: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res,
3: Bolívar.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines? I llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però a Ucraïna ens ha de quedar ben clar, igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarús, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
3: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: Gràcies. I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que suposo que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por, els escriptors em fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tens la tendència a fer-los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer, The Sound of the Revolution, i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: us hem comentat abans de la idea de xerrar d'en Tòfol Mus i de la seva música. En Tòfol Mus, si n'haguéssim a repassar una mica la seva biografia, va néixer l'any 43, està considerat un poeta menorquí, a part de poetes, moltes altres coses, no? És autor, entre altres, de cançons tan populars com Escoltes Vent, d'Ortega Monasterio, i que és un poema que havia escrit de jove, ja en xerrarem, i després es va endinsar molt en la creació de textos de cançons que els músics van apreciar per seu lirisme, per la seva bellesa, sobretot, i la seva facilitat a l'hora de musicar. I quantitat de grups, no només de Menorca, sinó també de tota la costa catalana, sobretot, han musicat poemes escrits d'ell. Sobretot, els dos grans músics que s'han endinsat amb les seves lletres són Ortega Monasterios, per suposat, i Josep Bastons, dos grans del món de les habaneres i de la música marinera. Bé, ell, a part d'autor de lletres, també ha participat en diferents obres teatrals, amb altres músics com en Luis Mangado o en Didac Monjo, i han fet diferents estrenes. Un dels tants es va estrenar al teatre principal el 2016, per aquell Patents d'acord. I dins del món de la política és membre del Partit Socialista de Menorca, des de que es va fundar, va ser val la pedani de Sant Climent, bueno, regidor Ajuntament de Mó, i tota la seva vida ha viscut al costat de la mà, i si no la tenia a prop, el manco sempre el tenia dins el seu cor, no? De fet, coneix totes les tècniques de pesca, els marisqueig, tipus d'embarcacions, noms. És president des del 2018 d'Amics de la Mà, Port de Mó, que és una associació que, entre altres activitats, ha promogut la creació de Talassa, com sabeu, que és el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, que està allà a Castell i que es va inaugurar el 2023. Bé, hem fet un repàs molt ràpid per la seva biografia, perquè el que volem és centrar-nos en les seves lletres, en les seves cançons. Jo crec que va començar amb molt bon peu, perquè va tenir la sort de conèixer Ortega Monasterio, i aquest li va musicar un poema, que aquest poema va triomfar i segueix triomfant, i crec que per molts anys, que és la cançó Escolta es vent. Aquesta cançó, sens dubte, és un clàssic, i això és la primera cançó seva musicada, per tant, ja ho veus, no podria començar de millor manera. Anem a posar una de les moltes versions que hi ha d'Escolta es vent.
1: La Gramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, tots i piots. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: Residuo y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo i l'ambición, queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

0: Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: A continuació, una cançó de Bacon Radars del disc Keep the Lights Off del 2021.

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ja, mon petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en va, mon petit. La cançó nombre 6. Ja estem pas a 6. D'aquest monstre final. Ara mos explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'haver dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia a una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Molt bé, doncs seguim amb un altre capítol d'Escap de Fibló. Avui amb un convidat de molta, molta qualitat. Tenim en Gavi, Gavi Toy, no sé com dir-te.
3: Bueno, com va te gusta, un placer.
2: Un plaer estar aquí. Bueno, anem a xerrar un poc sobre un poc la teva presència a Menorca, no? I vinculada a la música punk. Pues igual un poc de presentació podríem fer pues, quan arribes a Menorca i com comences a establir contacte amb els punks, amb la música punk a Menorca.
3: Bueno, llegué en el 2007 más o menos por las causas sociales, económicas típicas de mi país y nada, empecé a currar y eso y siempre he tenido bandas allí anteriormente y siempre he querido montar cosas y bueno, conocí al Yur, que compartíamos algunos gustos musicales similares y decidimos arrancar la banda, Escombro, en este caso, que no se llamaba Escombro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí arrancamos, eso fue la aproximación.
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Hem escoltat una cançó de Mosh, del seu disc del 2008, Els Dots Sols.
1: Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roseli Lid, titulat Perseguir o Fugir, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, Dona Carmen, de George Bizet.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui. Però qui sap què vindrà després o què començarà després? Quin contra triareu o quina aventura encapçalareu? Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre,

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sol.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno. Dit,
1: no? Va, perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo us tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i la Mònica...
2: És aquest.
1: En David i la Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: I doncs, després de ser rave, el que ve és...
1: News de Porquerades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des del Palau de l'Església del Mitjor Gran.
3: Esa.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit.
0: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conegut com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar menorquí com Déu mana. Niño. Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes, del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'Anticrist.
1: No!
0: No fotis!
3: Dia de la bèstia.
2: Entre el caos, es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar el pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
0: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
2: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines? T'imagines? T'imagines
4: que guai. Porquejades!
5: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: preciós. I a més tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far.

0: Hora de Radio Far. A què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa cosa.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació, i m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són

0: lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia s'afecte quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé, The Sound of the Revolution, i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

van bullirse el ras no tenia i no lo sabrà.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Vivim una època una mica extravagant. La gent lloga cadires allargades a la platja per no tocar l'arena. Però quan la platja queda com un macà i sense arena, com passa aquest any a Sant Tomàs, ningú vol llogar cadires. Llavors l'Ajuntament planteja dur-les a Vinigaus, platja verge on hi queden parts amb arena, amb l'objectiu que la gent pugui llogar les cadires i així no tocar l'arena.
2: Època de muda. Capítol 16. L'ordre dels factors polítics.
1: El fenomen del sobreturisme està esclatant com a problema al nostre món proper. Fa temps que es viu a zones com Venècia o l'Everest, però les manifestacions succeïdes a Canàries el passat abril han obert la caixa dels trons també a les nostres illes. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut mobilitzacions sobre aquest tema a Eivissa, a Mallorca i també a Barcelona. Però ves per on? La concentració que va omplir de gent la plaça Biosfera de Maó va ser interpretada per l'equip de govern del Consell Insular com una manifestació amb finalitats polítiques. Aquesta estratègia de posar la notícia en un marc d'intencionalitat política pateix de dos defectes encadenats. En psicologia se sol explicar que els nostres pensaments flueixen al cervell de manera bastant automàtica i que de vegades no encaixen amb el moment ni l'entorn on ens trobem. Un d'aquests pensaments distorsionats apareix quan usem un mecanisme conegut com a projecció, que fa que imaginem que la gent pensa i reacciona com ho faríem des de la nostra òptica. Quan un càrrec públic explica la manifestació com una operació orquestrada per les formacions adversàries, mostra un esquema analític on la política queda relegada a la participació activa en partits i on no es concep que hi puguin haver activismes polítics que no estiguin prèviament mediatitzats per aquestes estructures que ara es troben a l'oposició. I aquest és el segon defecte que s'evidencia. Pensar que la gent només es pot posicionar en base al que diguin les formacions polítiques i no al revés. L'ordre dels factors aquí és important, molt més quan es tracta d'un exercici democràtic impulsat per associacions cíviques. Moltes de les temàtiques que afecten la societat són advertides des de la ciutadania. Pensar que sempre ha de ser al revés és mirar la democràcia d'una manera molt segmentada. Oblida qui així ho analitza, intencionadament o no, que exercir la política directament des de la gent no hauria de ser un motiu de crítica institucional que destila enyorament de temps arxivats, sinó objecte d'aplaudiment. Oblida que, si bé l'article 6 de la Constitució diu que els partits polítics són un instrument fonamental de la participació política, l'article 9 diu que els poders públics han de facilitar la participació de la gent en la vida política, econòmica, cultural i social. D'això anava la concentració, divertida i amb contingut, de la plaça convertida per un dia en Cala Biosfereta, on sí que hi havia remei a llogar cadires. Anava d'analitzar i suggerir modificacions al model econòmic, de defensar valors culturals i territorials, de posar veu a la indignació d'una societat que veu que creix en turistes i baixa en resultats positius. Anava, idò, d'opinar i proposar mesures, de fer política de la bona, directament, amb organització i amb una voluntat clara de continuïtat.

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.
1: Ben, pa, pa, pa, pa.
0: Tornem-hi.
2: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Nanna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, uh-huh. Que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

que xerràvem, però encara no hi he anat. I quan vos vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. I des de Can Capó, que en 78 haurats, si ho que siguis d'altre esmercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Donin tites i sa puta canya.

tindré dues escanyes de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells jones i tant disquitxos, ses canyes que em fan anar a trobar. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-m'ho però no ses emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

Benvinguts i benvingudes en aquest espai de Sagramola, aquest espai on sempre repassam cançons menorquines, n'explicam si sabem alguna cosa d'elles, del seu origen, qualque anècdota, qualque curiositat, i sobretot donam a conèixer cançons a vegades poc conegudes i que enriqueixen el nostre bagatge cultural menorquí, que és molt ample. Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diríem cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. Ja que dic que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades. Per això hem pensat que aquest programa seria un poc amb aquesta onda que ja en alguna ocasió li havien dedicat. Cançons d'anar fora o cançons així. Bé, i abans de res, com sempre, anem a fer una altra audició, una altra escoltada a la cançó que vam deixar posada, perquè en donaríem informació en el següent programa, qui és avui. Per tant, anem a tornar a escoltar aquella cançó que vam deixar en el programa de la setmana passada. A veure si la coneixeu o si sabeu

La cançó que acabam d'escoltar i que vam escoltar en el programa anterior es diu Abraç Mariner i és d'un grup de veneres que es diuen Escamarlans de Palau. La paraula escamarlans, ells l'escriuen o allà la diuen com escamarlans, quan aquí no els ho diem escaramel·lans. No sé quan deu ser correcte. Nosaltres ho diem escaramel·lans. Ells diuen escamarlans de Palau. Jo crec que són dues coses estan pendentes. És un grup de maneres de Palau de Plegamans, és un poble allà de dins Catalunya, i aquest grup aquest fa molt de temps que es dediquen al món de les maneres, són un grup de bueno, diríem ben dit, de joves grans, són un grup de gent ja major, però que els agrada molt aquest món i que, bueno, han gravat ja uns quants de discos. I aquesta cançó l'han posada aquí, en el programa aquest de Sagramola, on sempre posam cançons menorquines o que tenen que veure amb Menorca, l'han posada perquè la música d'aquesta cançó la va fer en Lluís Cintes, el cantant maonàs, en Lluís Cintes, que, com sabeu, viu per Catalunya i que, bueno, li agrada molt, no només la música en general, és la seva passió i és la seva vida, no? Perquè és cantant de professió. Li agrada molt la música i li agrada molt la música marinera, també, com ha confessat moltes vegades, i en aquest cas no només ha fet lletres, que n'ha fetes moltes i ben polides, sinó que també ha fet músiques. I aquesta música de Braç Mariner era, crec, i és poc coneguda aquí. Jo, bueno, la vaig conèixer per aquest disc, però que ha sonat molt poc. Aquesta Braç Mariner està escrita per un menorquí, per tant, fa falta qualque dia deixar-la sonar. I bé, una volta explicat això, bueno, si qualcú vol cercar aquest disc per donar una mica més d'informació, us direm que el disc es diu Crua Tempesta. Precisament la cançó Crua Tempesta és un poema també, és un poema de Lluís Cintes, que és la cançó que després dona nom en el disc. Aquesta cançó de Crua Tempesta xerra molt del que són els valors i el bagatge cultural de català, diríem, no? Bé, anem a lo d'avui i anem a fer un repàs per una sèrie de cançons que en el seu moment han tingut una bona acceptació, han tingut un bon ressò amb la gent que bueno, que agafaven la guitarra i feien qualque cantada així improvisada a la vorera de la mà o després d'haver fet un bon dineret o després d'unes coquetjades o vés a saber. Partirem amb una cançó que van recuperar el grup CPEP de Ciutadella. El grup CPEP van gravar el disc l'any 77. És un disc tot de cançons populars que ells van recollir. Era un moment, l'any 77, on hi havia moltes ganes de retrobar, que els menorquins tenien moltes ganes de retrobar-nos en totes aquestes cançons que havien estat una mica deixades de banda, i es donava molt de valor a les recuperacions d'aquestes cançons. És una feina molt ben feta i que han d'agrair a gent molt concreta com són els de CP, que eren un grup de tres ciutadellencs, bueno, tampoc hi va anar un ferrierenc, però eren tres ciutadellencs, tres Joseps, i van fer això. No només ells, sinó també el grup folclòric de Mol, van fer una bona feina de recerca, traginada, per suposat. I després de gravar un disc, li han donat una mica més de ressò a tot això. La cançó que posarem és una cançó que es diu Serròs, i que durant els anys 70 es cantava bastant aquesta cançó. Avui, una mica deixada ja de banda, la gent jove, no sé si la coneix, però avui ja la feim ressonar altra vegada. Hem escoltat Serròs, que van gravar el grup CPEP l'any 77.

La cançó de Sarròs. Aquesta cançó, aquí precisament xerrava de, bueno, de dinar, no? de la menjada, de anar a fer un arrosset, anar a fer un arròs, i bueno, tratava un pot de so. I anem a posar-ne una altra, que més o manco dins la mateixa temàtica, que també estava emmarcada dins aquest temps, dins tota aquesta època, que és la cançó de Fora de la Ciutat, que és una cançó que van recuperar, o que van rescatar, diríem, millor seria rescatar, el grup Traginada, i que, bueno, és una cançó que es cantava molt en ses anades de Vega, i la lletra xerra precisament d'una d'aquestes sortides amb un grup de companys. És un poc dins la mateixa temàtica, en aquest cas, aquesta cançó té més versions gravades, la de Sarròs, jo només conec la de Cepep, en canvi, la de Fora de la Ciutat, la van gravar Traginada, per suposat, que no sé qui la van treure, la van gravar també Salvaida, i també la van gravar Sonador de Son Camaró. Posarem la versió de Salvaida, i que era un grup que fan música bàsicament tradicional, o el seu origen era la música tradicional, i fan aquesta integració, molt correcta per jo, d'afegir tot el que és el món tradicional i folclòric, i aquest tipus de cançons que s'havien popularitzat o que s'havien convertit en cançons populars a Menorca i que passaven a formar part d'aquest repertori. Per tant, valia la pena donar-li més ressò. Anem a escoltar la versió de Fora de la Ciutat que van fer Salvaida.

Una versió ben polida aquesta que vam fer Salvaida, sort de dir Lluc al Quilba. Bé, anem cap a una altra cançó. La cançó que posarem és una cançó que, igual que la primera que han posat d'aquesta temàtica, la van recuperar el grup CPEP de Ciutadella, que en aquell disc van gravar un munt de cançons, com ja havien dit, molt menorquines, populars, no? I que, si no s'haguessin gravat, doncs, a lo millor algunes haguessin quedat oblidades, eh? Perquè no bastaves cantar-les, perquè, bueno, si es canten, la gent els canta, però després, amb els pas dels anys, a lo millor es van deixant de cantar. Però si hi ha una gravació, sempre perdura, sempre queda, es manté en aquell disc, o si qualcú les recueix en partitures, també, eh? Però ja no tant. Si hi ha un disc fet, és més bo de fer que aguantin. M'ho referim a la cançó d'Una jove de Sant Lluís, que aquesta cançó trata un poc el tema del que eren les serenates. És un tema que jo m'apassionen, perquè mon pare m'enxerrava molt de que anava ell a cantar serenates, ell tocava la guitarra, i bueno, quan de jovenets, pues, eren les sortides que es feien els vespres, normalment eren els vespres, podríem haver fet també els capvespres o quan sigui, però era un costum sortir amb un ranxo d'amics, repagar uns quants de sonadors perquè allò sonava una mica bé i es passejava per els carrers i es cantaven cançons i normalment et solia anar a la finestra d'alguna joveneta fadrina i amb el grup sempre hi havia qualque pretendent, no? Que deien, anem a cantar a Ana Catalina. I anaven a Ana Catalina i ja li tiraven una pedreta o el que sigui a la finestra i llavors quan sortien es posaven a cantar, no? I, bueno, és el tema que trata un poc aquesta cançó. La jove de Sant Lluís, Una jove de Sant Lluís. Aquesta cançó la van gravar, com ja dic, a CPEP, l'any 77, però posarem una altra versió, que és la versió que van... perquè ja han posat a CPEP avui, que és la versió que van fer el grup folclòric d'Espanell. I aquesta cançó, majoritàriament, molta de la gent, el millor la recorda perquè en Cris Joanico la va versionar, la va cantar, junt amb un altre... Ell va juntar dues cançons, va juntar la cançó de Ses Al·lotetes amb aquesta altra també. Eh? Els va juntar, de dues cançons en va fer una, i els va cantar un poc a la seva manera. Anem a escoltar la versió que van fer en el seu moment del grup folclòric de Ferreries, d'Espanell, que era el 2003. I això era la cançó. Una jove de Sant Lluís.

Aquesta era la cançó de la jove de Sant Lluís. Entenc que la majoria la coneixíeu, en aquesta cançó, però hi ha molta gent jove que aquestes cançons no els coneix i va bé que els cantem. Som ben polides. Anem amb una altra cançó ben curiosa, que és el que es va conèixer com La Vega dels Sabaters, o la cançó dels Sabaters, que, anem cercant una mica l'origen de tot això. Diríem que a principis del segle XX va ser Andreu Ferrer Ginart, anant xerrat a vegades folclorista, aquest mestre d'escola d'Artà, que va venir a fer escola a migjorn a principis del segle XX, un jove mestre, no? I va fer una recollida de cançons. Va recollir una cançó que és de Nosaltres som els mariners. I ell deia que era una cançó molt moderna i que era pròpia d'amor. La lletra de Nosaltres som els mariners, de sa patrona Rafela, hem tirat sa barca en terra perquè no han agafat cap peix. Aquesta cançó, aquesta tonada, no està gravada, però sí que està recollida sa partitura. Clar, estaria molt bé que qualcú hagués gravat aquesta cançó així, del qual havia recollida Andreu Ferrer Ginart a principi de segle. Perquè, amb una tonada molt semblant, després se'n van recollir una que és de La Vega dels Sabaters, per exemple, o La Cançó dels Sabaters, com d'abans, no? Que també deia que era molt modern i que era pròpia d'amor. La música era molt semblant, anava una mica dins la mateixa línia de l'anterior, d'aquesta dels mariners, en aquest cas no eren mariners sinó que eren sabaters, i és de això, La Vega dels Sabaters. I la lletra que va recollir Andreu Ferrer Ginart era aquesta: 60 mos hem ajuntat per anar a fer una berenada i per fer una grossa xalada a Sant Isidro. A Sant Isidro hem anat. Mentre pujàvem sa costa, els pagesos van sortir i l'amo que mos va dir: aquí és sa casa i ca vostra. Sa madona, el mateix, sa criada, ben igual. Això ja vos sona més, no? Si veiéssim sa partitura que va recollir Andreu Ferrer Ginart, veuríem que no és exactament com sa que coneixem ara, avui en dia, i és perquè algun músic la va agafar, la va canviar, la va adaptar una mica, i després Deseado va fer un arranjament també d'aquesta tonada, i es va fer molt popular dins dels anys 70. Uns dels que la van treure per primera vegada van fer Pep, precisament, una vegada anàvem els mateixos, i llavors la van gravar Traginada. La versió que va quedar gravada de Traginada, que coincideix en la de fer Pep, musicalment, és la que recordam i la que tenim més present avui dia. Per tant, ja ho veus, el fet de gravar un disc és el que condiciona una mica, perquè si que facin les partitures recollides fa 100 anys, més o manco, per Andreu Ferrer Ginart, 100 anys, ja fa més de 100 anys que ho van recollint això, veuríem que la tonada no era exactament igual, encara que la lletra... has obert uns canvis. La que mos quedam, la que tenim avui dia, és aquesta que va sortir dins dels anys a finals dels 70, principis dels 80. Anem a escoltar, en aquest cas, la versió que vam fer Traginada, que és una versió espectacular, molt ben feta, i que és la que mos hem quedat. Que, sigui com sigui, està passada per els sedars de la modernitat i d'algun músic que la va adaptar i que se la va acabar d'aclarir perquè quedàs així de polida.

Traginada i tot un clàssic, aquesta vega de sabaters. Hi ha que dir que sabaters era un ofici que tenia sa fama, i crec que era ben cert, de ser bons cantadors, i era allò de que estaven asseguts a sa banqueta i anaven fent feina i s'entretenien cantant, no? Era un ofici que hi donava, igual que també hi ha oficis com el segà, que diuen que també era molt de costum anar cantant, i oficis més propensos a això, no? I els sabaters tenien aquesta fama, a part de que en aquest cas eren ranxos sabaters que sortien de vega, no? Bé, anem a entretenir-nos una estona amb una cançó que és molt coneguda, s'ha fet molt popular ara aquests darrers anys, aquests darrers anys, vull dir que els darrers 20 anys o 25 anys, aquesta cançó, Ulls Verds, i que no només l'han cantada, o no només la cantam quan anem a vega, sinó que inclús trobam versions cantades per cantants clàssics, no? Hi ha gent, cantants lírics, els agrada cantar aquesta cançó, l'han emprat en diferents ocasions i s'ha versionat bastant. La cançó Ulls Verds, anem a posar-ne primerament una versió qualsevol i llavors xerrarem una mica d'aquesta cançó, de bon surt i de quatre cosetes més, quatre anècdotes més. Anem a escoltar una versió.

Una versió preciosa que vam fer, els 6 de Ponent, suposo que tots els heu reconegut. I aquesta versió, aquesta cançó, la van gravar l'any 1996. L'any abans, l'any 1995, l'havien gravada els Parranderos en el seu darrer disc. I aquesta cançó no és una cançó molt antiga. La primera versió gravada és de l'any 1994, just un any abans que els Parranderos. És molt curiós, perquè no és una cançó clàssica de fa un munt d'anys. És una cançó nova, que es va popularitzar molt, s'ha popularitzat molt i s'ha cantat també molt. Encara se segueix cantant. És una cançó molt polida. Aquesta cançó és obra d'en Ricard Viladesau, que va fer la música, i en Josep Miquel Cervià. En Viladesau és el compositor de la música, que va morir l'any 2005. Coneixia la versió dels Parranderos, per suposat. És conegut com a compositor de veneres i també de sardanes. En Pau Casals, en el seu temps, el va batiar com el príncep de la tenora perquè era un dels millors que tocava aquest instrument a Catalunya. El príncep de la tenora. I en Josep Miquel Cervià, el que hi havia fet la lletra, havia escrit aquest poema fa molt d'anys, de ben jovenet, i bastants d'anys més tard li van posar música. Bastants d'anys més tard. La cançó l'havien gravada un grup que es deien Pescadors de l'Escala en un disc de Habaneres i Cançó Popular. Allò era la primera versió que s'havia fet un any abans. D'aquests, la van aprendre els Parranderos, que quan van gravar el seu darrer treball, van cantar aquesta cançó. El seu darrer treball, que és un casset, el van gravar aquí en Estrella de Somnis, a Menorca, i el disc el van gravar quasi d'una tirada. Duen totes les cançons molt ben preparades. Però, hi ha que dir que són anècdotes de, com es diu això, quan fan una pel·lícula que ja veuen és Como se hizo, seria en castellano. Aquesta cançó és la que acabaven d'aprendre. Era una cançó ben nova, era fresqueta, i els Parranderos van decidir incorporar-lo en aquest casset. I encara, en el moment de gravar, encara estaven ajustant les veus. No, tu aquí has de fer aquesta nota, has de fer aquesta altra. Fins al darrer moment la van ajustar. Perquè era que no era una cançó com les altres que els tenien en el seu repertori i anaven molt cantades. No, aquesta era una cançó molt fresqueta i molt poc coneguda i poc cantada. I ells la van gravar el 95 i després la van cantar a Xis de Ponent. Un altre grup que la va cantar molt és el grup El Trio Reals de Menorca. I és curiós perquè aquest grup, El Trio Reals de Menorca, la van anar a cantar a Palafrugell, en el festival aquest de Veneres, i en Josep Miquel, l'autor de la lletra, la va sentir i li va fer molta gràcia, sobretot per allò de l'accent. No de la, sinó que de sa, i no de les, sinó que de ses, aquesta S. I ell va fer un escrit a una pàgina d'internet, un podcast que es diu, no sé com es diu això, no? Explicant que ell havia sentit aquesta versió i que la trobava molt curiosa ell xerrava de tot això i de que xerrava de la primera versió i de la versió dels Parranderos. Diu, ja havia sentit l'article Salat cantada per uns menorquins. Diu, i ara m'ha fet especial il·lusió tornar-la a sentir per uns altres menorquins. Així tot, ell explicava que li havien canviat un tros de la lletra. Just quan comença dir-te com t'estimo, just comença la lletra, diuen, voldria ser poeta per dir-te com t'estimo. Però hi ha molta gent que no diu com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. No com, sinó quant. De fet, si vos ja heu fixat, la versió de Xis de Ponent ja està canviat. No diuen dir-te com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. L'autor reconeix que ell havia escrit com t'estimo i no quant t'estimo,
i considera que el com és la versió correcta, no? I ja l'havien canviat així i tot. Diu, bé, diu, estic molt content que es canti aquest poema, no? Però va fer aquesta apreciació. Els parranderos, per tant, havien estat un dels primers que l'havien versionada, com dèiem, i anem a escoltar la versió que van fer els parranderos d'aquest Uisvers un any abans del CIS de Ponent, l'any 95.

Bé, com heu pogut veure, i vos hi haureu fixat segurament, ells, els parranderos, ja havien canviat el com per el quant. Eh? I a partir d'aquí ja tothom canta quant des de com. Bé, és una mica igual, eh? Tampoc no... Bueno, igual. Que cadascú pensi el que vulgui, no? Vull dir que és una opinió, jo aquí ho explic i ja està. Bé, d'aquesta cançó us podríem posar més versions, jo entenc que unes 10 o així, gravades aquí a Menorca o per menorquins, unes 10 versions tinc gravades, i tinc la versió lírica gravada per Lluís Cintes, junt amb Estadio Reals de Menorca, és un concert gravat en la teatre principal, però l'han pogut sentir cantar a cantants com Joan Pons o en Simon Orfila, que també en algun concert l'han cantat encara que no estigui gravada aquest disc, l'han cantada, la canten. No només ells, l'he sentit cantar altres cantants lírics. Bé, fins aquí un poc la història aquesta de Lluís Vers, ja ho veus, aquesta cançó que va néixer per allà, d'aquest poema d'aquest senyor, que llavors va musicar per Palafrugell, però que va arribar molt prest a Menorca i que aquí la veritat és que s'ha fet molt popular perquè és una cançó, crec jo, ben polida. Bé, anem cap a una altra banda. En una ocasió me van demanar un conegut, me va demanar a veure si la cançó de Na Dolores era una cançó menorquina. La cançó de Na Dolores és una cançó molt cantada i no hi ha dia que traguem les guitarres per fer xauxa que no cantem Na Dolores, tenia un nòvio, no? Per tant, és una cançó molt popular i molt dins sa ona, aquesta de sa música, aquesta de sortides, no? De lo que estem ratllant avui. Bé, sa cançó Na Dolores no és una cançó menorquina.

consiglia appunto al Fermín Pardo, che va a trovare, va a investigare questa cançó e com dins, perquè ell estava cercant música tradicional valenciana, no? I va trobar fins a 4 puestos on es recordava aquesta tonada, vull dir que es cantava. Això que Tregulló va fer l'any 45. N'hi ha un altre, també valencià, en Ricard Olmos, que també deixava constància d'aquesta cançó a Castelló. Per tant, no és exclusivament d'aquí de Menorca, encara que sí que sigui popular aquí molt, no? El primer referent que nosaltres trobam, el primer registre, diríem, d'aquesta cançó és en la feina que va fer en Delfrere Ginard, que ja anem xerrant molt d'ell, que ja a principi de segle ja la tenia registrada. I és curiós perquè després d'un segle de recorregut, com podem veure, la melodia que va recollir Ferrer Ginard ha canviat ben poquet. I hi ha que dir que les versions, tant la mallorquina com la menorquina com la valenciana, s'assemblen bastant. Vull dir que pràcticament per tot es canta igual. No podem dir aquesta versió és més menorquina que aquesta altra, que aquesta és més mallorquina i aquesta més valenciana, sinó que per tot no sé manco es canta igual. És una cançó que no sé de on devia sortir, però que està bastant estesa. La versió que vos posarem d'aquesta cançó, perquè ja que anem a xerrar posarem una versió, és una versió del grup Caponnam, que és un grup format a Mallorca, en aquest grup hi participava un menorquí, que és en Jaume Gomila, Saura, que és maonès, i formava part important d'aquest grup. Es diu que aquí on hi ha aquesta cançó és un disc de Mà d'Enllà, de l'any 98. Aquest grup, Cap on Anam, és curiós, perquè en els primers discos el títol, el nom del grup era Cap on Anam, les tres paraules separades, Cap on Anam, i al final van decidir juntar tot i els darrers discos posaven Cap on Anam, tot junt, és a dir, tot una paraula, Cap on Anam. Jaume Gomila fa percussió i cantava en aquest disc, en aquesta cançó. I anem a escoltar la versió que vam fer Cap on Anam d'aquesta Dolores.

I aquesta era la versió de Dolores del grup Cap on Nam. Un grup que té una bona discografia, ben extensa i ben curiosa, ben polida també. Vull dir que són cançons populars, adaptades i cantades de vell nou, que dèiem, no? Vull dir que ben reformadetes. Cap on Nam, molt recomanable. Bé, Cap on Nam, anant cap al final, de

Sóc que xerràvem de totes les cançons aquestes d'anar fora, jo vull rompre una llança en favor d'aquestes produccions que s'han fet. Aquests són gent normalment particular que, pel seu compte, han editat llistats de cançons i han fet llibretes, sí, solen ser llibretes normalment així en una espiral, que van molt bé per anar fora, amb les lletres i amb els acords posats damunt. Va sortir fa anys ja, no vos sabria dir quin any va ser, no sé si ho deu posar en la llibreta aquesta, en Beb, sí, el 92. En Josep Pons, que és el nostre amic, en Beb Ferro, que era component de CP i que està component de molts altres grups, que no deixa mai la música, que sempre és un de les seves passions, no? Va fer un cançoner que es deia Cançons d'anar fora, amb una llibreta, que és això, Cançons d'anar fora, i que va fer, va fer moltes còpies, es va vendre molt bé, i estic moltíssim content de que això fos un èxit, que la gent tingui aquest tipus de llistats, de cançons, que això anima a cantar i ajuda a cantar. Més tard, també en David Pons, de Migjorn, en va fer un, molt més a prop d'aquí ja, diríem, devia ser dins del 2017 o 18, per aquí damunt, va fer una edició molt guapa, també, de les cançons que es canten per aquí, amb els acords posats damunt, en diferents colors, vull dir, molt bé, una cosa molt ben feta, també. Totalment recomanable aquest altre cançoner que va fer en David Pons. I a la vegada també record que els escoltes tenien aquest costum, molt bon costum, de tenir un cançoner per quan anaven d'acampada, no? En aquest cançoner hi havia tot un repertori de cançons, normalment cançons religioses, cançons que s'empraven per quan es feien misses o quan es feien pregàries, molt bé. I llavors també hi havia tot un recull de cançons populars i de cançons més modernes amb els acords perquè la gent, quan es fes aquestes sortides en les guitarres, poguessis anar cantant. Els cançoners dels escoltes també eren unes molt bones edicions, molt correctes, molt extenses, eren molt gruixats, els llibres aquests, encara n'hi ha, de fet l'han actualitzat un parell de vegades, i s'han afegit, s'han llevat cançons, s'han posat les d'altres, per tant, hi ha diferents versions d'aquest cançoner, i bé, també els que li agradin aquestes coses, doncs vos recomano aquest cançoner dels escoltes perquè és molt polit i molt, bueno, funcional, diríem, no? Molt funcional. Bé, res més, hem arribat al final d'aquest programa, on avui hem fet un repàs per cançons més o manco populars que solem emprar o que emprem habitualment per anar a fora i per divertir-nos, que és el més important de tot. I espero que vos hagi agradat, que hagin passat una estona entretinguts i ja està, això és l'objectiu, passar aquesta estona compartint música menorquina. Res més, vos deixaré amb una cançó mig sorpresa, crec que ell el coneixereu per sa veu, però és més mal de fer que conegueu sa cançó i ja vos explicaré després un dia d'acabar aquesta cançó i qui és aquest qui canta i de bon surt aquesta cançó, no? Molt bé, amics, amigues, gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Me despedeixo de vosaltres amb una forta abraçada i un desig de que sigueu molt feliços. Adeu.

0: weer.
1: Ik weet aan wel morfondige verbal waar konden staan.
0: Perquè som cabra encabritada, amb sa perra vaixinada, amb els peus seguts. Tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu. Yeah!

0: sa primera i sabeu que va mullar sa cabreta.
1: Perquè són cabra encabritada, amb sa perra vaixinada, amb els peus aguts, tots quan no som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!

0: Palomeres, que breta.
1: Perquè la cabra encabritada, amb sa pell rebaixinada, amb els peus aguts, a tots els que han vingut, a tots els ha begut, i ara te veurà tu. Nyam!

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda desmarcadada de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon i la M i la Macià i la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Hi ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure d'ara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer.
0: Aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: De persones lluitant en sa por, tan valentes com covards sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrové.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre,

però tots els calfreds, totes les espinades talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el ple de la pell en omplir-se de lents.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de febrer, Menorca torna groga. Supos que ja sabeu cap a on vaig. Avui ratllarem d'una herba que rep diferents noms. Flor d'avellana, avellanetes, canaris, caramelles, fel i vinagre o vinagrella. Tots aquests noms m'ho ratllen de les seves característiques. Els pagesos li diuen canari, en clara al·lusió a les seves flors, d'un groc intens que formen uns tapissos molt cridaners per les tanques i camins de Menorca. A Ciutadella li diuen fel i vinagre pel seu gust agre. De fet, els pagesos han d'anar alerta perquè si les vaques en mengen massa poden patir serioses indigestions. El nom de flor d'avellana li ve del petit bulb que podem trobar de baix a terra, des de on surt un tronxo subterrani que acaba formant les fues i, al final del seu cicle, les seves vistoses flors. Un sol bulb pot deixar en un any fins a 20 bulbs més. Això explica la capacitat que té aquesta herba de reproduir-se i escampar-se per tot. De fet, es tracta d'una planta catalogada com a invasora. És originària del sud d'Àfrica, on hi ha un clima molt semblant en el Mediterrani. La flor d'avellana va arribar a Menorca fa un parell de segles, segurament com a planta ornamental, i amb el temps ha desplaçat a moltes espècies pròpies de l'illa. Diuen que una manera de lluitar contra aquesta plaga és quan està en flor. Si en aquest moment s'arranca, es veu que la planta perd molta força. Però no mos hem d'enganar. La flor d'avellana ha vingut per quedar-se. No hi ha volta de fuga. En el fons, som els humans els responsables de la seva propagació. I és que el món està ple de canvis. I els camps de Menorca també.

0: En aquest capítol hem escoltat Ullastre, de Pere Arguimbau Trio, i Sa balada d'en Lucas, de Los Parranderos.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
0: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

viure amb històries perdedors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir-se no va falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

no hi eren. Perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo ens tindríem de repartir els campionats. Bueno, encara que orgullós, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar ell i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

l'època dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai, em sap greu, Bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

0: Ja, mon petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en va, mon petit. La cançó nombre 6. Ja estem pas a 6. D'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

De sa rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roselle Leith, titulat Perseguir o fugir, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no?, amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molt por, els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tens la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest últim programa d'aquesta temporada de Belles Melodies i Terribles Històries. Ja tenim 10 programes aquest 2022, 20 cançons que haurem analitzat i res, espero que heu après alguna cosa, espero sobretot que heu passat guai. I res, anem a encarar l'últim programa amb una petita tornada en el passat. L'últim programa vaig analitzar Common People de Pulp i Hotel California de Ziggles, i mentre la traduïm m'haig recordat que, clar, aquesta cançó ja l'han traduïda a un altre grup, una versió inoblidable en els anys 90, en sa mítica pel·li El Gran Lebowski. Sona a Hotel California en versió dels punyeteros amos, els Gypsy Kings. I res, xicos, bastant greu, però avui no hi ha Tom Waits, avui hi ha Gypsy Kings, sou una mala persona, i aquí va aquest Hotel California en plan rumbero.

Hotel California, such a lonely place, such a lonely face. No sé qué otro pidió, si yo. Es que els soldats no sé quin idioma xerren, no sé si xerren castellà o francès o què. Però allà estaven donant un toc de rumba en aquest últim programa on bueno, pues m'he donat el gust d'agafar dues cançons que jo me fa ganes, no és que siguin superèxits, cap de les dues. Una sí que potser en un nicho concret sí que és molt coneguda, però no són hits mainstream, ni molt menys, però són dos textos que sempre m'ha flipat bastant la lletra. Look i correcte que és, i tenia ganes de comentar-les amb voltes, com que total, però me deixen fer en pau el que vulgui. A Radio Far, no sé si escoltes els meus podcasts o me deixen en pau. Així que vaig a veure si cuela. Has de ficar una cançó de Slayer en aquest programa. És mític Angel of Death, potser és la seva cançó més famosa, sense que tanquen tots els concerts. Tancaven tots els concerts perquè ja no estan en actiu. Tema que obria la seva obra mestra, Raining Blood, un disco del 86, pues que començava així, escoltant una mica i després us comento quatre coses.

Angel of Death, Uria, aquest Raining Blood del 86, considerat doncs, potser el millor disco d'aquest subestil thrash metal, aquest estil de heavy metal que va sorgir als 80, doncs, més ràpid, més canyero, més fosc, més punk també, en certa manera, d'on sortien doncs, grups com superconeguts Metallica, Megadeth, Anthrax o aquests Slayer, que són un poc els que van mantenir sempre més purs en aquest amb aquest so. Aquest disc del 86, produït per Rick Rubin, aquest productor que tot el que tocava en un temps, ara ja no tant, ho convertia en vol, que ha produït des de Red Hot Chili Peppers fins a Public Enemy, passant per Johnny Cash, passant per Provis Metallica, i un munt de música més. I ara, de fet, està editat per Def Jam Records, una discogràfica de hip-hop, que és de seguida el dueño Rick Rubin. Crec que és el primer disco no hip-hop que editaven amb aquest segell, no perquè fos a paraula, no so, però segur que és un dels primers. I res, una obra mestra que s'obria amb aquesta cançó, Angel of Death, escrita per en Jeff Hanneman, un dels guitarristes d'aquesta banda. Jeff Hanneman, un guitarrista que es va tan heavy que es va morir fa uns anys d'una picadura d'una aranya. Estava tan tranquil a la piscina de casa seva en el desert de no sé on, i va agafar una aranya, la va picar, i al cap d'un any d'agonia pues, es va morir. O sigui que si te n'has d'anar, que no facis així a lo heavy metal. Conyes a part, un tremendo guitarrista i un lletrista també bastant potent. Angel of Death tracta una altra cosa, pues, són aquestes ganes dels grups thrash de trobar les temàtiques més xungues possibles, no? Si un xerram de monstres, de dragons, després deixaram del dimoni, dels fantasmes, d'aquest tipus de coses, i què fa més por? El que fa més por d'aquestes coses són pues, els holocaust nazi. Angel of Death tracta del doctor Mengele, d'aquest loco cabron que fa experiments amb humans en el camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, vaya temita. Un tema que ja ha servit que ens hi va, en el seu moment, per arribar que ens acusessin de filonazis i aquest tipus de coses. No sé, aquí ja vos deixo a vosaltres la vostra opinió. Jo crec que simplement per estar cercant el més xungo que podem fer les cançons més xungues d'aquest tio, és com el que foti més por. També n'hi ha una altra cançó que es diu Piece by Piece, sobre un assassí en sèrie, la famosa Dead Skin Mask. També tracta sobre aquell altre assassí en sèrie que es fa màscares amb cares humanes, bueno, que després no anaven ells fent aquest tipus de coses, per tant tampoc crec que fossin especialment nazis, més i tot quan hi ha dos sud-americans en aquest grup, que no tenia gaire sentit perquè molt àrios no són. Però bueno, bé, deixem-nos de tonteries aquestes, anem a escoltar la cançó Angel of Death, que és un pepinazo, i escoltar la lletra d'aquestes aquestes lletres tan horrendes que fotien els Slayer. Anem a escoltar de dalt de tot.

a part des pedazo de crit que s'ha marcat es cantant Tom Araya, que crit tan agut que jo no intentaré ni intentaré reproduir, comença pues, quasi repetjant-se lletra, aquest tio, no hi ha molta melodia aquí en aquesta cançó. I el primer que diu és això, Auschwitz, significat del dolor, la forma en què vull que moris, mort lenta i immensa decadència, dutxes que te renten sa vida directament, no? Bueno, ses dutxes. Ai, ai, ai. Forçat, corres com a ganado, com a no m'ho sortirà sa paraula en català, com ramat, corres com a ramat, despoat dels valors de la teva vida, vull dir, només, bueno, pues, res, ni joies ni res, per suposat, ni roba, simplement amb mig en pilotes, amb aquests trajes que duen a retxes, ratolins humans per l'àngel de la mort, 400.000 més moriran. Àngel de la mort, monarca del reina dels morts. I ja està començant en la següent estrofa. Cirurgià sàdic de la mort, sàdic sadista de sa sang més noble, destruint sense pietat per beneficiar sa raça ària. Ui... Cirurgia sense anestèsia, sent com esguinevat t'atravessa intensament. Ets inferior, ets inútil per la humanitat, fermat, cridant, demanant sa mort a crits. Bueno, ja vos dic, aquestes imatges bastant intensites. Àngel de la mort, monarca de reina dels morts, carnisser infame, àngel de la mort. És el que es tema, però... bueno, ja us dic, vull dir, com aquestes... No sé, me recorda pues, altres pel·lis de por, simplement pues, te mostren el que hi ha i pues, tu ja jutjaràs, que òbviament pues, has de jutjar que sos una barbaritat, però no te fan... no te fan el judici ells per tu mateix, deixen que pensis tu mateix el que trobis d'aquest desastre. No va seguir amb aquest pedazo riff de guitarra i ara és breakdown.

bombonjat en líquid dins del teu cervell, ja està descrivint els experiments de Tom Mengele, bombonjat en líquid dins del teu cervell. La pressió del teu crani comença a pitjar a través dels seus ulls. Uf, quines imatges. La carn cremada es comença a escórrer, les proves de calor crema la teva pell i la teva ment comença a bullir. Buah!

Un fred glacial te romps les extremitats. Quant de temps aguantaràs en aquest enterrament d'aigua gelada? No? Els experiments on posaven gent amb aigua gelada, algú he sentit d'aquestes coses, d'aquestes barbaritats. Fermat, unint caps, només és qüestió de temps fins que te baixis trossos tu mateix, no? T'arranquis aquest cosit i aquest tipus de cosa. Ai, per favor. Milions estesos a les seves tombes abarrotades, maneres repugnants de assolir l'Holocaust.

Mars de sang, enterrens la teva vida, ensumes la teva mort mentre mentre la mort crema intensament dins tu. Per favor. I aquí, ulls abacinats que sangren, estàs plegant pel final de la teva, del teu malson que estàs vivint despert. Abacinat, ho he cercat a Google perquè veu que aquí aprenem, vol dir que quan te quedes sec, te pots quedar sec si posen una placa molt calenta a molt a prop dels teus ulls, doncs t'arriba a tornar sec, vale? Per tant, no us abacineu i escolteu Radio Far. Ja acabam, eh? Uf, que durillo està seguint això.

0: aguanta.
1: Les ales del dolor arribaran a tu, a la seva cara de mort mirant cap avall, la teva sang s'està donant freda, amb els ulls moribunds, i ell s'alimenta dels crits dels mutants que està creant. Víctimes patètiques, inofensives, deixades per morir, i el àngel de la mort està volant lliure. I ara anem a deixar el tema fins al final, que ve aquest canvi de ritme, quan té el solo de guitarra aquest tan salvatge. Res, a partir d'aquí, pues, ja al final del tema reparteixes la tornada aquesta d'Àngel del Mort. I res, bueno, un tema, pues, ja us dic, cercar la temàtica més xunga possible i fer una cançó sobre això és un poc el que intentava anar Slayer amb aquest Angel of Death, i crec que ho han aconseguit. Vull dir, vaya imatges dins els campos quedaran després d'escoltar aquest podcast. M'ha estat molt de greu. Després n'escoltam un altre que també, bueno, ja ho veureu.

Ai, com posar les lletres aquestes, com saps, senyora? Slayer en directe. Jo he vist unes quatre vegades en directe i no hi ha res semblant a el que és aquesta gent tocant aquests ritmes i tu allà davant durant amistoses empentes amb desconeguts mentre sonen aquests riffs i aquests himnes al maligno. Però bueno, anem a canviar de tema, anem a canviar cap a un tema molt més agradable, una cançó d'Alice Cooper, i anem a passar per això del nazisme, a l'agradable tema de la necrofília, Cold Ethyl.

Cold Death Hill, un tema incluït en el seu disco de 1975, Welcome to My Nightmare, el seu primer disco en solitari, el seu primer disco sense estar disco per grup. Un disco produït per en Bob Ezrin, que ja havia produït alguns discos seus. Bob Ezrin seria productor de Destroyer, de Kiss i des The Wall de Pink Floyd. I ja que dic que és la primera vegada que vaig escoltar aquest Welcome to My Nightmare, ja havia escoltat The Wall i vaig veure moltes similituds. Si us mola que es disco The Wall, us recomano que li pegueu una escoltada en aquest Welcome to My Nightmare, que hi ha una mica d'aquella cosa. És un disco conceptual, una espècie d'òpera rock, molt teatral, amb un espectacle en directe també que va ser molt teatral, amb ballarins i un munt d'escenografia, on pues, compta el mal son d'un tal Steven, que va tenint diferents etapes, i una d'elles és aquesta Cold Ethyl, on ja vos he fet spoiler d'aquest girito d'aquesta cançó. Però si voleu anem a escoltar-la des principis, una cançó que no és de les més conegudes d'Alice Cooper ni fer-hi prop, però ja sabeu que en aquesta casa l'Alice Cooper m'ho estimat molt i jo tenia ganes de posar una mica d'Alice Cooper amb aquesta cançó que és tan guai, que jo crec que l'he sentit en directe un parell de vegades i per part seva, per suposat, i sempre ha funcionat molt bé, per tant no deu ser tan desconeguda. Anyway, anem a tornar amb aquest Cold Ethyl i us vaig desgranant la lletra.

Una cosa de que m'enyor molt és la freda Ethyl, la cold Ethyl, i la seva basada esquelètica. Mos vam conèixer ahir vespre fent l'amor davall de les llums del refrigerador, de la nevera.

Ethel, Ethel, deixa'm que te, que te, que te pitgi en la meva, amb els meus braços, que te foti una abraçada forta. Ethel, Ethel, vine i congelem amb els teus encants.

una cosa i no és mentida, Nethil és frígida com un Eskimo Pie. Eskimo Pie ho he cercat a Google i és una espècie de gelat d'aquests amb pala, una espècie amb un bon almendral, un magnum, algo així, bastant, amb un disseny pues, bastant setantero, per tant és un gelat que fa estona que va, i bueno, pues és frígida com un, no sé com queda frígida, és un magnum. Si qualcú ho prova de fer coses guarres amb un magnum, que m'ho digui, que escrigui a Radio Far. Però bueno, aquí queda aquesta imatge mental que us he deixat. She's cool in bed. Ell és guai en el llit. Juga amb el doble sentit de cool com a guai i com a fred també. I diu, pues, i clar que ho és, perquè Nathiel està morta.

Una cosa és certa, que el dècil, fora de dècil, estic atrapat, m'entens? Mateix ben teu. I tot ho feim a la meva manera, perquè clar, dècil no té molta cosa que dir.

0: Acaba l'extrem a dient a zona. Si visc fins que tingui 97, ell encara m'estarà esperant en el cel descongelador, perquè it's cool, your eyes, it's guai, ets el millor. Cold Ethel, ets el meu paradís. Bueno, un poc de sentit de l'humor un poc malalt, però una cosa que sempre m'ha agradat d'anar a l'escopera, que és el seu sentit de l'humor. I res, fins aquí aquest programa extra llarg, que també m'ha sortit, els dos últims m'han sortit bastant bastant llargots. I res, espero que us hagi molat aquest viatge. Per mi ha passat molt guai. M'ha fet un pot de por a trobar el to d'aquest programa, però que al final l'hem trobat i la gent li ha molat, i espero que vosaltres també. Res, si teniu qualsevol comentari, si voleu que jo que sempre una propera temporada qualque dia pues, analitzem altres cançons, però ja sabeu que podeu comentar a xarxes, a la web de Radio Far, allà on vulgueu, sempre m'arriben aquestes coses. I res, ha estat un plaer, com sempre. Ja som en Pedro, vos estimo en locura, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i me'n vaig amb una cançó també d'en Tom Waits, per què no, per acabar aquest viatge, un tema que es diu Time, i res, fins a propera.
1: The smart money's on hard.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Como no en tantes misèries, els alcans mereixen equilibri entre totes les...

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tubeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. De la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadogfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Avui dia sabem com es fa tot, excepte viure. Benvingudes i benvinguts, hola a tothom. A finals d'octubre, principis de novembre, et celebra es Menorca Docfest, festival de fotografia i cinema documental de Menorca, que recoman fervorosament. Idò, enguany es va projectar una pel·li documental, Cold Lands, Terres Fredes, d'Iratxe Fresneda. Una pel·li que vaig trobar estranya, fins i tot per jo, perquè no sabia molt bé cap a on em volia conduir. Però bueno, la pel·li és una reflexió sobre com veiem el món, sobre la manera d'enregistrar-lo, què enregistram i, sobretot, què no enregistram, què és el que queda fora de l'enquadrament, què és un poc el que passa amb el fragment. Continuam ratllant de novel·les fragmentàries amb aquesta cita inicial de Jean-Paul Sartre, qui obre una altra vegada el programa. Ratllam avui de Llanxa Ràpida, de Renata Adler. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Llanxa.

0: I comencem amb aquest Road to Nowhere de Talking Heads per endinsar-nos en un camí que no condueix enlloc. Perquè Llanxa Ràpida és una novel·la on ni et suspens, ni les preguntes que han de sustentar la història, ni la trama, estan gaire definides. La seva trama és com clavar-te la pua d'un bogamarí que te fa centrar en el dolor. Un dolor que no te deixa percebre el que t'envolta amb claretat, com si estiguessis anestesiat. Estem anestesiats? Mentre llegeixes novel·la, intueixes que hi ha una protagonista, identifica't la seva professió, que existeix en el món, però que sa vida no és el que s'esperava. Ets sa vida el que mos esperam? Si decideixes llegir la novel·la, tindràs la sensació d'haver naufragat i enmig de la mà no tindràs ni un taüt on poder abraonar-te.
1: Rise! The birds! The birds!

No sé si amb aquest començament hem provocat gaire sabonera en els morros, però em sap greu. La novel·la és així, no l'he escrita jo. Tot i així, sabem que la narradora és una jove periodista amb aquest tipus de mirada, capaç de captar el moviment de les ales d'una mosca, com els personatges de Bola de Drac. Una protagonista amb uns objectius no gaire definits, incapaç d'establir el més mínim vincle romàntic o plantejar una pregunta directa, un poc com me passa a jo. Incapaç fins i tot de recollir el diari del matí sense trobar-hi un dilema moral, però que aconsegueix posar l'objectiu de la càmera fotogràfica en les subtileses de la vida. I és aquí on resideix la grandesa d'aquesta novel·la. Ens trobem en Nova York dels anys 70, en ple paroxisme anti-Vietnam i d'escàs Watergate. El somni llibertari i hippie és una mentida. Ho tornaré a repetir, és una mentida. I d'aquestes cendres, què en pot sortir sinó desorientació i vertigen de baldufa? Una confusió i mareig d'una societat que no sols es converteixen en el rerefons de la novel·la, sinó que també modelen la narració.

0: La vida és una sinfonia agradolça, diuen The Verve, grup catalogat com The One Hit Wonder, és a dir, que només tenen aquesta cançó bona, com en James Blunt, com m'agrada recordar les meves nebodes.
1: Oftentimes I thought New York City was finished. We were losing the war on drugs, we were losing in the business community, we were losing the people that sparked the arts in the city.
0: People working on Wall Street had no idea. Llanxa ràpida és un conjunt d'aforismes o articles narrats de manera accelerada, nerviosa i connectant amb com es faria jo de l'anterior programa, de línies discontínues. A la novel·la trobam llistes, fragments, vinyetes de vida, diàlegs sense sentit, reflexions, anècdotes, paràgrafs elèctrics, llums intermitents que esdevenen collage del nostre pensament. Una peça musical per temps convulsos, dissonant i incòmode, quasi com escoltar un DJ que punxa la més precisa i dolorosa veritat.

Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement explica-mos què és el que estàs llegint, perquè no basta només un podcast per tanta literatura. I bé, aquesta setmana no hi ha participació, no hi ha tanta literatura. És una llàstima. Però no mos donarem per vençuts des de Biblioteca Freak. Vos animam a participar perquè és molt polit ratllar, compartir els llibres que mos apassionen, perquè aquesta passió, en ser compartida, s'encomana, s'aferra com un aroma de mil i unes nits, un aroma que fa que vulguem anar a trobar-lo. Com anar a trobar un amor. I com espero que passi amb aquest podcast, el manco un poquet. I res, posant punt i final al programa d'avui, i ho fèiem amb aquesta reflexió d'Albert Camus, o Camus, no sé exactament com es pronuncia. La veritat és que tot el món està avorrit i es dedica a cultivar hàbits. Com tota reflexió s'haurà de pensar. De moment, del que podem estar segurs és que nosaltres no estem avorrits de llegir i ho farem fins al nostre darrer alè. Amb qualque cosa hem d'omplir l'avorriment. Fes un poc d'esport, just un poquet, perquè no fa falta entrenar per una marató. I provau de dormir 8 hores, que és la definició d'un dia perfecte. Així que vos desitgem que tingueu un dia perfecte i deim adeu amb aquest perfect day de l'orrit. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

perquè en recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi. Hi he tornat i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'enllunyament, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molt que parla. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia l'efecte quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campana. Giro el temps i ja em mareig.

0: dos plecs. Tres plecs.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls, les mans, com en ruïna parlen, d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor. El greu dolor, lluar-vos, a fi que ho retrobeu.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.